0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.

0: Agenda ya.
1: Mucha música.
0: Barcelona, 93.9.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Te estamos esperando en el centro comercial Mataró Park. Pad Thai Wok, sabores que no piden permiso.
4: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Si desconnectes, tu perds.
0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
8: Els millors concursos.
0: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Barcelona, 93.9.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
5: Sí, digui'm.
4: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els agradi a tots.
5: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
6: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
7: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB. A prop de tot.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Els 40.cat.

0: 10 i 4 minuts, és dilluns, ja 13 de juliol. Aquí estava el nostre respir, una de les bandes sonores de l'estiu, sense cap mena de dubte, perquè s'ha convertit pràcticament en omnipresent. Per això s'havia penjat directament del número 1 de la nostra llista durant diverses setmanes. Aquesta setmana, això sí, sí, ja no està al capdamunt de la llista. Aquesta col·laboració que ens va deixar amb la boca ben oberta quan la van publicar. Quevedo, Elvis Crespo, junts amb La Graciosa. Tot un homenatge a aquesta petita illa canària. Dit això, escolta, fem un cafetó. Potser amb gel, aquesta horeta, per exemple. O un trosset de síndria ben fresqueta. Ara entraria molt bé, entraria molt bé. En qualsevol cas, seguim amb aquest ritme llatí. Deixem La Graciosa i ens quedem amb el merengue. De seguida parlarem de la caloreta que ens espera aquesta setmana, perquè, déu-n'hi-do, s'espera una setmana sufocant. Abans, Marshmello, Manuel Turizo i aquesta col·laboració.
1: Salud, muchacho. Por esa mujer.

és el Nexo 01, una de les cançons que trobaràs incloses dins el nou àlbum del Nil Moliner. M'acuerdo de ti, s'anomena aquesta. Per cert, pots veure l'entrevista que li vaig fer fa uns dies a través de la nostra pàgina web, els40.cat, o al nostre canal de YouTube. Va, gent, som-hi! Parlem del temps, que aquesta setmana ve de rècord, eh? Prepara't perquè arriba l'onada de calor definitiva d'aquest estiu. Avui dilluns ja comença fort, el termòmetre s'enlaira. Estem parlant d'una massa d'aire a Àfrica que ve a veure'ns i que ens portarà valors fins a 11 graus per sobre de la mitjana. Avui a Ponent i a l'Ebre es tocaran fàcilment els 40 graus i a la resta les màximes es mouran entre els 32 i els 36, però amb una xafuga a la costa que serà, en fi, insuportable. I ull, que si veieu núvols baixos, no us espanteu si cau alguna gota de fang, eh? La pols en suspensió també ens acompanya en aquesta jornada. El plat fort de la setmana, doncs, serà aquest pic de l'onada que arribarà entre demà i dijous. Previsions de temperatures màximes que poden arribar a picar els 42 graus a l'interior i a la Catalunya central. Les nits seran de val dormir, nits tropicals, alguna d'arruent fins i tot a les ciutats i un cel enterbolit que no ens donarà treva. La bona part és que a finals de la setmana la cosa anirà afluixant i els termòmetres començaran a recular. Ara mateix ja repassem algunes temperatures. Tenim 21 graus a Andorra la Vella, 25 graus ara mateix a la ciutat de Lleida, 28 a la de Tarragona i 24 graus a aquesta hora a Solsona. Toca hidratar-se, buscar l'ombra i no fer esforços o exercici físic en hores doncs, puntes com el migdia, sinó esperar doncs, que la temperatura baixi una micona. Tot seguit arriba per aquí, ni més ni menys, que la Naina i la Jules amb una cançó, una versió d'una cançó d'Oques Grasses. Abans, la col·labo entre Charlie Puth i Selena Gomez. We don't talk anymore.

Cara de cul, la versió que han fet la Naya i la Jules, que s'ha convertit en la cançó de l'estiu aquí als 40. Ens encanta aquesta nova visió, aquesta nova perspectiva, sense cap mena de dubte. Va, centrem-nos al que ha passat aquest matí. Si agafes el tren, molta atenció, perquè hi ha bones notícies per als usuaris de Rodalies. Després de dues hores de maldecaps, aquest dilluns al matí ja s'ha restablert la circulació de les línies R13, R14 i RT1. Una incidència en el sistema de regulació del trànsit a la plana Picamoixons havia obligat a tallar la via entre Reus i Vilaverd, i també entre Valls i Vilaverd. Mentre ha durat el problema, Renfe ha hagut de cobrir aquests trams amb autobusos, però ja ens han confirmat que el servei ferroviari torna a estar actiu i que a poc els trens aniran recuperant els seus horaris habituals. Recorda que aquest era un dia clau, ja que és el primer dilluns laborable des de la setmana que es va recuperar la connexió directa entre la Plana i Sant Vicenç de Calders. Res, a poc tot torna a la normalitat, així que nosaltres també, i ens deixem portar per una de les noves cançons d'un home que té una veu que és increïble. Estem parlant de Teddy Swims. Té nova cançó des de l'Amba i a Catalunya. La descobrim, el que ho sap tot, el que sempre vol tenir la raó, o passar, doncs, no sé, com l'oli, sempre queda per sobre. Es diu Mr. Know It All.

0: Aquest cap de setmana passàvem per Barcelona, concretament per Cornellà al Prat, a l'estadi de l'Espanyol, al RCD Stadium. Romeo Santos i Prince Royce ens van regalar doncs, totes aquestes cançons conjuntes, com aquest Dardos. En 3 minuts arribem a 11:15 del matí. I atenció, perquè arriba el Consell del Dia, de fet, patrocinat, per dir-ho d'alguna manera, des del Col·legi d'Arquitectura Tècnica. I és que arriba la calor i amb ella, doncs, una de les tentacions, i més amb aquestes temperatures tan altes. Veus la terrassa, tens una piscina inflable i dius... Calla, ja tinc el pla perfecte, oi? Doncs para atenció, perquè això pot sortir molt car. El problema de tot plegat és el pes. Una piscina de només 10 centímetres d'aigua ja carrega 100 quilos per metre quadrat i atenció, perquè el límit legal sol ser uns 200, eh? Si l'edifici és antic, encara pitjor, perquè les normes que s'aplicaven abans no calculaven aquestes càrregues i doncs hi han succeït ensorraments recents com el que va passar a Girona fa unes setmanes. No es tracta només d'aigua, jardiners gegants, prestatgeries plenes de llibres o molta gent saltant a la vegada... Tot això suma pes i vibracions que l'estructura de l'edifici no pot aguantar. El consell, doncs no te la juguis. Abans de comprar res, truca un tècnic. Ell és l'únic que pot calcular si la terrassa de casa teva aguantarà el pes o si acabarà cedint. I recorda que si vius en un bloc, parla-ho bé amb els veïns, eh? La frase està molt bé, però que sigui amb seguretat. Toca gaudir de l'estiu, però mai millor dit, amb el cap ben fred, no fos cas.
1: Desperta! Amb Anda ja Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: Ara per aquí la brasilera Anita, que està preparant un dels shows més grans fora del Brasil, serà a Lisboa, i es diu Ensaio. Aquesta segur que no fallarà. Envolver!

0: des d'Austràlia tenim Pala Geni, és el Dràcula. 5 per sobre 2 quarts. Segons un estudi, hem canviat els hàbits sobre el que estem bevent quan sortim a prendre alguna cosa, així doncs unes tapes, un vermutet, eh? Ha canviat molt. Resulta que la cervesa tradicional s'ha estancat, però la versió sense alcohol està vivint un moment de glòria. Segons dades del sector, el consum de la sense alcohol ha crescut un 4,6%. De fet, avui dia, una de cada 7 cerveses que es demanen a tot l'estat ja no té graduació. I qui la pren? Doncs mira, majoritàriament persones d'entre 45 i 55 anys, tot i que cada cop veiem més gent jove incorporant-la a la seva rutina. Tant als supermercats com a les terrasses dels bars, el canvi és evident. Ja no és només una opció d'emergència, és una alternativa real per acompanyar l'aperitiu sense renunciar al plaer doncs, de prendre't una cervesa ben fresqueta en un dia de molta calor. Eh? Els motius, molt clars, un estil de vida molt més saludable i, evidentment, també la precaució doncs, si s'ha de conduir després. A més, el consumidor habitual ja alterna en dues opcions segons el moment del dia. I un últim apunt. En el món dels combinats, de les begudes espirituoses, la tendència és clara. Sembla que cada vegada el consum va a menys i, això sí, també es tria doncs, productes de molta més qualitat. El que tinc claríssim, perquè a mi m'encanta, parlant de, en aquest cas, vendre alguna cosa, és les postres i de la boca em fonc quan trobo un tiramisú casolà.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya, anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
0: De fet, així s'anomena la nova cançó de la Vico, Tiramisú.

0: Aquí estava The Joe, i això que s'anomena End of the Beginning, i que ens acompanya a camí de les 11 del matí, que arriba l'Adrià Soler amb més èxits. Ha fet a punt i preparat la cançó més important de la setmana, i a més, és l'himne oficial del Mundial. Però no serà l'única, n'arriben més. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina, i després a l'últim tram tu i jo farem un cafetó. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok? Et deixo amb l'Aitana i 6 de febrero.
1: 40. El despertador dels 40. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre.

0: està la cançó més important al país, el número 1 a la teva ràdio, Shakira, Burna Boy, amb això que es diu Die Die, la cançó oficial del Mundial de Futbol d'Estats Units, Canadà i Mèxic d'aquest 2026, que ja estem a la semifinal, d'abrir-ho al partit del passat divendres. Aquí, ara, acompanyant-vos amb el tema més important al país.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Demà serà semifinal contra França. I després ja cap a la final i ja està, ja ho tindrem això. 11 i 4 minuts, què tal com esteu? Bon dilluns, bon inici de setmana. Des d'ara fins les dues, aquest és el matí dels èxits. L'última setmana abans que no acabi la temporada oficial de ràdio.

Aquí està la cançó de la setmana, això que es diu El Ventilador. Som Banda Neon, Bugos i Mon DJ. Aquests tres que creen un dels himnes d'aquest estiu, d'aquests dies de calor. Atenció, aquesta setmana també, amb una altra onada de calor, que ja en van unes quantes.

és el Manuel Turizo. Que bé que funciona aquesta. Espero que el vostre cap de setmana hagi anat molt bé, que l'hagi pogut disfrutar, que d'això es tractava també. A tota la gent que també també correu aquests dies d'estiu, que sobretot a la zona de la costa catalana, sempre aneu bastant liats, eh? Així que també molts ànims a tots els que us toca currar de valent aquests dies. Aquesta hora, preparats a 11:45 del matí, amb la Daniela Vasco, que estarà en un dels concerts de la gira d'estiu dels 40 Summer Live, que a més és artista confirmada, la tindrem a ella, tant a Salou com a Cubelles. I després us parlo d'una festeta que estem muntant per aquest dissabte a Tossa de Mar, que als 40 on tour arribarem allà, a Tossa de Mar. Després t'ho explico això bé i on estarem i a quina hora. De moment aquí arriba ella, Daniela Blasco, amb el seu Mentira. Mentira.

Usem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

És estiu i el Juan Magán i Omar Montes continuem triomfant amb aquesta cançó. Així arribarem en un moment a les 12 del migdia. Estem preparats amb tots els èxits per acompanyar-te en aquests dies de calor. A tots els que esteu estiuejant, que esteu de vacances, perquè és 13 de juliol, eh? És dilluns 13 de juliol, però hi ha molta gent que esteu segurament descansant en els vostres dies. Així que gràcies per escoltar la ràdio també en vacances.

per molts, aquesta és la cançó d'aquest estiu indiscutible. És Quevedo, Elvis Crespo, aquests dos junts des del treball, el Bafio, un tio que ha batut rècords aquí a casa nostra. Ell solet s'ha venut 8 Palau Sant Jordis. Una cosa increïble que no havia passat mai a la història. El Quevedo aquí estava amb el super èxit, La Graciosa. Així engegat

0: És una cançó extraordinària. Que estan els de la Fúmiga, una de les nostres favorites. Aquesta, la gent de la Mediterrània. I parlant del Mediterrani, l'altre dia va estar de festa una de les convidades, una de les parts d'aquesta cançó que arriba, que es diu Petito A. És el moment d'Anna Mena i Lola Índigo.
1: Som més nou. Als 40.
0: Lola Índigo, que s'ha fet molt viral després de perdre la perruca en una de les seves actuacions a la Breix. Va ser molt simpàtic el tema. Aquí està això que es diu Petito A.

0: és Álvaro de Luna, artista confirmat per la gira d'estiu dels 40. Els 40 Summer Live a Salou i a Cubelles. Ja hi serem, a finals d'aquest mes de juliol. 12 a 32 i de l'Álvaro de Luna, el Rels Vi, un dels artistes amb una potència increïble. Des de l'últim disc.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Això s'anomena aquí en TV. Aquesta història la trobes al seu Love, Love, Luck. Una de les meravelles d'aquest disc que val la pena escoltar, sobretot aquests dies d'estiu i de vacances.

estava el End of Beginning sonant tot just que vida la una ja, eh? El matí que va passant volant. Abans Bad Bunny i el seu Baile Inolvidable, una de les mítiques de l'artista que ha estat aquests dies, ja ho sabeu, que va estar afincat a Madrid.

0: també a Barcelona va passar amb el seu gran tour. En un moment arribarem a la una, tenim més música aquí. La gira als 40 Summer Live. Dues cites imprescindibles per aquest estiu. La primera, a Salou, el 27 de juliol a les 10 de la nit al Passeig Jaume I i després, un dia després, a Cubelles. Estarem el 28 de juliol també a les 10 al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure dels concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, la Vico de Pol i molts artistes més. Els 40 Summer Live. Tota la info la trobes a les xarxes socials i, evidentment, als 40.cat.
1: Oyarzaba, la mil... Baena, Porro, Merino. El camí cap a la victòria sempre s'aconsegueix en equip. La Roja va demostrar-ho divendres passat. I aquest dimarts a les 9 hi tornarà. França-Espanya. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per passar semifinals. Perquè com més serem, més ho celebrarem. Viu la prèvia del partit i el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez. L'entrada és gratuïta. Reserva-la ara a casinobarcelona.com.
2: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
6: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
7: Carglass cambia. Carglass repara.
8: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40 te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
9: ¿Te unes? El Eco de los 40.
10: Barcelona, 93.9.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
12: La Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
14: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
15: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
16: ¡Bravo, selección! ¡Estamos en semifinales! En La Traca tenemos las mejores ofertas en bengalas, antorchas de humo, truenos y cohetes para que animes a tope a la selección en esta semifinal.
17: Con La Traca, tú marcas el primer gol. Entra a latraca.es y encuentra tu tienda más cercana.

0: Die és la cançó més important al país, número 1 a la teva ràdio, amb la Shakira, que repeteix per segona setmana consecutiva si ens va portar sort per passar a semifinals, ara que ens porti sort per arribar a la final, eh? Ja ho sabeu, demà la semi contra França.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Engeguem hora, jo sóc Adrià Soler, com sempre acompanyant-vos. Què tal, com va?

0: Siderland amb el seu Tutulú, un dels hits virals dels últims mesos, continua sonant amb una força increïble, eh? Milers i milers de reproduccions i, a més, certificat això, eh? El Siderland, que també estarà amb nosaltres a la gira, els 40 Summer Live a finals d'aquest estiu. I ara, per aquí, a la ràdio, és hora de punxar-te l'última del Teddy Swims. Això es diu Mr. Know It All. És l'última d'aquest nord-americà que passa per aquí.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: dels seus superhits, que ja ho sabeu que va publicar en el que era el repertori del seu Apambitxà, un dels millors discos d'aquest artista del Turizo, que sempre ens regala bona cançó. Aquí estava el Por un pendejo no sé llora. Aquesta hora, recta final, aquí als 40, matí dels èxits, començant la setmana al teu costat i preparats amb un artista confirmada per la gira del Summer Live dels 40.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.

0: els grandes junts, eh? Juan Magano, Mar Montes, avui per arribar a les dues de la tarda. Hora d'anar cap a dinar, que ja és hora, eh? Com sempre aquí, els èxits segueixen. Aquesta tarda, més èxits també, que tindreu un nou locutor aquí que us presentarà música a partir de les 4. Estigueu atents. De moment, arribem a les dues, com sempre, amb la teva música. 40, 40, tots els èxits. Sóc Adrià, sóc que acabis de passar un bon dilluns. Adeu, fins demà.
1: ¿Se llamará Los 40 porque hay 40 personas detrás del micro?
2: Hay cosas que no sabemos tipo directo, pero lo que sí sabemos es que con la fórmula coche-casa de Línea Directa juntas tus seguros de coche y hogar y ahorras.
1: Muy bien formulado.
2: Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
4: Es la española.
3: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
5: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
6: Tria la teva emissora a l'app dels 40
5: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
7: Este verano...

0: Quedes són aquells de Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, girant des de la segona posició d'aquesta setmana de la llista més important de tot el país. I és que és una d'aquelles cançons candidates a ser la cançó d'aquest estiu 2026. I parlant de l'estiu, aquest estiu 2026, doncs, si m'haguessin dit fa just un any que aquest any podria dirigir-me als més de 332.000 oients que ens escolteu cada dia aquí als 40, no m'ho creuria. Moltíssimes gràcies per ser-hi i ens t'espera un estiu meravellós aquí als 40.
1: Als 40, Pau Garcia.
0: Mare meva, amb Tamacles com el que arriba ara. El van descobrir fa ben poc. El 2024 es va pujar a l'escenari dels 40 Music Awards 2024, aquí a Barcelona. Es diu Mr. Know It All, és del Teddy Swims i és candidat a entrar a la llista. Molt bona tarda.

Que bé sonava aquest "L'estiu ets tu", de l'Aina Machuca, la darrera guanyadora d'Eufòria de TV3, i que la veritat van fer un Palau Sant Jordi el passat mes de maig, i la veritat és que van petar moltíssim, va anar moltíssima gent, i la veritat és que canten moltíssim, molt bé, els concursants d'Eufòria. Ara és per aquí una cançó que pot ser una al Mundial aquest diumenge. Es tracta d'aquesta que estàs escoltant, i és que Coldplay està confirmat aquest final del Mundial. Això és "Something Just Like This". I've been

0: Gave, sonava aquest Men I Need de la Olivia Dean, un artista que només, amb només, atenció, amb només 27 anys ja ha aconseguit el primer Grammy Artista Revelació. Meravella, eh? I a més, és que canta fabulosa. I una artista revelació que ens va flipar també a nivell nacional el 2023 és ella, és la que arriba ara, és la Vico. Em flipa aquesta cançó, que sona aquí, als 40.
1: El som és nou.
0: Els 40. Això es diu Tiramisú. Aquí no li ve de gust, ara.

Què bé sona aquest clàssic, Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake, mare meva. I abans també sonava Morat amb el seu Cuando Nadie Ve, i en Reset Punxo només èxits que van arribar a la primera posició de la llista. Tot això i més, però abans, els valencians Bombay, que ens visitaran als 40 de Summer Life aquí a Catalunya, a Salou i Cubelles, el 27 i 28 de juliol.

Lala Love You o també Pitbull i Cristina Aguilera, mare meva. I abans, doncs, dediquem aquesta cançó a tots els enamorats, You're Beautiful, de James Blunt, que ens arriba al punt de les 5 de la tarda.

Mare meva, que bé sona aquest Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy, que són aquí en la segona setmana consecutiva com a número 1 de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1. I és que és la cançó oficial d'aquest Mundial que la final es disputarà ni més ni menys que aquest diumenge. N'hi ha nervis, potser per alguna selecció. Demà doncs, es comencen les semifinals d'aquest Mundial 2026. I just ara arriba una cançó que fa referència al Mundial de Futbol, quan diu «Quan un beso tuyo, yo me haría una fiesta y lo celebraría como el gol de Iniesta». Són els La La Love You, la mitad de la mitad.

0: Mare meva, m'has d'imaginar ballant aquí a l'estudi dels 40, a ritme del ventilador davant de neon i buhos. Mare meva, tamacle, i no m'estranya que sigui el supercat d'aquesta setmana de Can 40 amb el Sergi Sánchez. La veritat, la cançó destacada en català de la setmana aquí als 40. Ja arriba una cançó, mira, meravellosa. La veritat és que puja el volum perquè és Water de Tila.
1: Als 40. Pau García.

0: Què bé sona aquest Drop Dead d'Olivia Rodrigo, que la vam escoltar aquí al Teatre Grec a Barcelona el passat mes de maig, quan va venir amb una venda Spotify i el Barça. La veritat és que sonava genial. I ara arriba la Daniela Blasco, l'hem conegut per el Benidorm Fest i és candidata a entrar a la llista. En res, també per aquí Lola Índigo i Lucho Recà amb el seu El Bachatón de la L.
1: El so més nou als 40.
0: És candidata a entrar a la llista amb això que es diu Mentira.

Nieves, sona Someone You Love, de Lewis Capaldi, sona la ràdio musical líder als 40. I andes per aquí, la Villa del Ryan Castro i del Capo, sonant aquí, als 40, a la ràdio musical líder. Igual que Ayer la vida, el Juan Magán i Omar Montes em va flipar a Badalona, als 40 Primavera Pop. Tot això i més aquí, als 40 Dent. A la ràdio musical líder, ara sona Hello, de l'Adele. Hello.

0: Cave son a la unión de Z Tangana, Nicho, el niño de Elche y la húngara. Estaven units en aquest Tu me dejaste de querer. Home, no deixis d'estimar-nos aquí a la ràdio musical Líder als 40. Espero que demà et tornis a connectar a partir de les 4. Home, et connecta com vulguis, però a partir de les 4 i fins a les 6 de la tarda m'escoltaràs a mi. Jo sóc en Pau García, encantadíssim. Ha estat tot un plaer començar aquest dilluns i aquesta setmana amb tu.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: I ara, mira, m'acomiado de la millor manera. Jennifer López amb aquest On the Floor, així que, mira, vull ballar-te, vull que ballis fins al terra, vull veure't ballant-te fins al terra. Va, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: marcas el primer gol. Entra a latraca.es y encuentra tu tienda más cercana.
1: Si desconnectes tu perd, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. 93.9

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: dubte, l'èxit difusió entre Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa, una de les que més votes a la llista d'èxits ha del 40 en una tota aquesta setmana, però de moment no ocupa la número 1. La pots consultar, evidentment, des del nostre portal oficial, que és los40.com/del40en1. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega des d'ara i fins al punt de les 10 de la nit, en aquest del 13 del 7. Atenció, que les tenim absolutament totes. No ens aturem 24-7, però en especial aquesta que poso ja a continuació des de qualsevol dels punts de Catalunya i Andorra, que ens sintonitzis. Aquí comencen dues hores per endavant amb el ritme dels números 1. Som-hi.
1: Els 40, Adrià Ortega.

A les nostres festes, als 40 on tour, això que es diu La Batxeta és Manuel Turizo, protagonista dins la nostra fórmula musical, en aquest 13 de juliol del 26, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on ara mateix et presento la més nova de La La Love You, que es diu La Mitat de la Mitat, i que ja fa dies que són aquí, des de la nostra fórmula i des de la nostra llista d'èxits. A del 40 al 1, tota la info la tens a través del nostre website oficial. Som-hi!

0: Búhos i companyia, moltíssimes gràcies. Doncs mira, Maite, aquí la tens, una de les més aclamades també aquest estiu, aquí, a la nostra fórmula musical de la mà d'un dels grans, entre Banda Neon, Búhos i Mondixi. Ara, què diu, és la més nova de Leire Martínez, que es diu Cabeza de Ratón.
1: 40. Els números 1 del pop. Els 40.

0: cas d'aquesta de Burna Boy i Shakira, Dai Dai. Espero que estiguis bé connectat i connectat d'amor per iniciar una hora junts. Sobrepassem el punt de les 9 en aquest 13 de juliol del 26. Per endavant en tinc moltíssimes. Per exemple, atenció, J Balvin, Alex Warren. També passarà per aquí el més nou de Suc i Sopes. Atenció, que es diu Aquí i Ara. Rels V, Álvaro de Luna, també Sia o Sean Paul, juntament amb el Por un Pendejo no Señora de Manuel Turizo. Les tenim totes, totes, absolutament totes, en aquesta nit del dilluns. Hola, què tal, com estàs?
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
2: A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

0: La Judit Canviu. Hola, Adrià, t'escoltem des de Sant Joan de les Abadesses, un poble que coneixes i molt, el Ripollès. Ens podries posar qualsevol de les cançons d'Arrels B? Estic amb la meva parella i ens encanta, gràcies. Doncs sí, gràcies. Abraçades a la gent del Ripollès, en especial des de Camp de Bano, doncs al meu poble. I també Sant Joan de les Abadesses, clar que sí. Va, som-hi, seguim!
1: Estiu als 40.

0: el missatge d'en Gabriel, que m'escolta des de Barcelona, i em diu: hola, Adrià, m'agradaria que posessis la de Gràcies per tant de La Fumi, que li vull dedicar a la meva germana. És la meva fiel amiga, companya, i és un sol. Li encanta aquesta cançó i ens la pots posar abans de les 10. Moltíssimes gràcies.
1: La primera i número 1. Els 40.

Ayer la vi, una de les clàssiques de Juan Magana, en aquest cas amb Omar Montes, que és un dels himnes que vam descobrir en directe sobre l'escenari dels 40 Primavera Pop 2026 a Badalona. Aquesta cançó que es diu Ayer.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.